Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret. Plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Molt bon dia a tothom. Avui parlarem de les ajudes pel lloguer als joves d'entre 18 i 35 anys.

0: la convocatòria per demanar aquests ajuts pel pagament del lloguer o el preu de cessió d'habitatge o habitació. Un termini que es tancarà aquest divendres 10 de juliol. L'import de la subvenció, que s'atorga per un termini de 2 anys, es pondera en funció dels ingressos totals a la unitat de convivència i va dels 600 als 3.000 euros. Aquestes ajudes les atorga la Generalitat, però es pot tramitar a través de l'Oficina Local d'Habitatge de Lloret. Ampliarem els detalls amb el regidor d'Habitatge, Alejandro Pérez. És el nostre tema de portada d'avui, dimarts 7 de juliol. Molt bon dia a tothom, benvinguts al Bon Dia, Bona Hora. I per saber què més tenim preparat per avui, escoltem ara mateix amb atenció el que ens explica en Josep Altafulla. Molt bon dia, Josep.
1: Bon dia, Maria. Estem patint una onada de calor i és normal que hi hagi moments en què ens marxi la gana. Per saber com afrontar-ho i tenir algunes idees d'àpats que puguin anar bé per aquests dies, parlarem amb la nutricionista lloretenca Agnès Moretones. Aquest diumenge arriba una nova edició de la Travessia de Lloret Memorial Jesús Fusano. En coneixerem els detalls amb la presidenta del Club Natació Lloret, Olga Valls. També volem parlar d'un projecte que ha impulsat el fotògraf Òscar Rotbach sota el títol Entre Hopper i Dosnau, que pretén reivindicar l'autenticitat fotogràfica en persones reals i denunciar la invasió de la intel·ligència artificial. Parlarem directament amb ell. I explicarem que aquest dimecres la pel·lícula que es projectarà al cinema a la fresca és Sorda i es podrà veure als Jardins de la Pau al parc de Can Xardó. Finalment, en clau d'esports, comentarem que l'equip femení del Club Pàdel Lloret continuarà una temporada més en la divisió, en la primera divisió de la demarcació de Girona, que la lloretenca Aina Tuzón s'ha proclamat campiona d'Espanya amb la selecció de Catalunya en categoria infantil i que Joel Arredondo, del Club Natació Lloret, s'ha proclamat campió de Catalunya en la prova dels 100 metres papallona.
0: Això és el que ens portarà fins a les 9 del matí, a banda del repàs de l'actualitat general i també la previsió del temps en aquesta onada de calor que comentava en Josep que estem vivint. Comencem el Bon Dia, Bona Hora d'aquest dimarts 7 de juliol amb Marc Vilamajor i aquí en directe Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: El que fem ara és saludar en Xavi Segura amb tots els detalls de la previsió del temps en aquesta onada de calor que sembla que tocarà sostre els propers dies. Xavi, bon dia.
3: Bon dia. Continuem immersos en la segona onada de calor de l'estiu i, per tant, avui tornarà a ser un dia molt càlid. Màximes que aquí a Lloret tornaran a superar àmpliament els 30 graus, les més altes, les màximes cap a l'interior del municipi, i també amb xafogó que s'anirà accentuant, especialment quan entri la marinada a partir del migdia i durant la tarda. Amb sol, en general, sense matisos, calma absoluta, per tant, dia plàcid per aprofitar, però atenció, amb aquestes elevades temperatures que al prelitoral i a l'interior s'enfilaran entre els 37 i 41 graus a la majoria de comarques. Per tant, moltíssima calor i atenció perquè a partir de demà a la zona de la selva i de fet diverses comarques catalanes estan en alerta vermella la màxima possible per aquest pic de l'onada de calor que sobretot tindrà lloc entre dimecres i dijous. Per tant, màxima precaució tant per les elevades temperatures com pel risc d'incendi i serà llavors quan es rondaran o fins i tot es poden superar els 35 graus aquí a Lloret i els 40 graus a gran part del país, pel litoral interior i per sobre dels 42 o 43 graus a Ponent i a la Vall de l'Ebre. Déu-n'hi-do i tot plegat amb nits de mal dormir, valors tropicals generalitzats i fins i tot mínimes tòrrides en diversos punts del territori. A partir de divendres i al cap de setmana el mercuri comença a recular lentament, però vaja, vindrem de tan amunt que poc ho notarem i les temperatures continuaran molt altes per les dates encara durant força dies i tot plegat amb sol i sense pluja a la vista.
0: Doncs gràcies, Xavi. Tal com parlàvem ahir, la situació és preocupant perquè això, fa molt que no plou, fa molta calor, temperatures elevades, terrenys secs. Així tenim Catalunya, ara ho veurem al repàs de l'actualitat general. En tot cas, ens despertem aquest dimarts amb una temperatura de 23 graus, dia molt assolellat i la humitat al 60%. Moment de fer un cop d'ull a l'actualitat general i, com sempre, comencem amb els diaris. Josep.
1: Som-hi amb la informació que destaquen els rotatius. Primeres planes dels següents diaris comarcals, Diari de Girona, la simultaneïtat d'incendis tensiona els bombers. El foc de les Gavarres segueix sense estar controlat per les diferents represes i se'n declaren de nou, s'ha setmanat l'Anoia i Lleida. El canvi climàtic i les sequeres influiran en la regeneració. També en bateria de titulars, la Mirona baixa els decibels després de les queixes de veïns de Sant Gregori. Els centres de salut costaners reforcen el personal per l'alta demanda. També llegim que Tap Tap Food factura el 2025 un 40% més i arriba als 14 milions d'euros. I a la portada del Diari de Girona, a peu de plana, llegim: casals i camps de treball han de modificar rutes i activitats per la calor. El Punt Avui destaca directament en el seu tema monogràfic Un país en flames. Dilluns negre per la simultaneïtat de diferents incendis al Principat, la Catalunya Nord i el País Valencià en plena onada de calor. La resta de premsa escrita de caire generalista són aquests els titulars més rellevants en les seves primeres planes. El País obre amb escàndol en el Mundial pel tracte de favor de la FIFA a Trump i una valent Espanya guanya a Portugal a l'últim alè del partit. De fet, la resta de premsa escrita també hi ha moltes notícies esportives en aquest sentit, en aquesta direcció. El Mundo obre dient que Espanya resol in extremis i es llença el somni mundialista, però també destaca que Sánchez arriba a l'OTAN assenyalat per la despesa i disposat al xoc. A La Vanguardia, incendis simultanis posen en escac a Catalunya. I la imatge és per la celebració del jugador espanyol Mikel Merino, autor del gol que dona el passi a Espanya. I també llegim escàndol en el Mundial pel perdó a un jugador dels Estats Units. Diari La Razón. L'ex-mà dreta de Marlaska, Rocío García, li va dir a l'Eire que ho havien desactivat tot. I també imatge per a Mikel Merino, que assenyala el camí, en referència als quarts de final. El Periódico de Catalunya, imatge per la selecció i el titular Espanya entre els 8 millors. Més notícies, però, hi trobem en la seva primera plana. Deu nous hotels planegen la seva obertura a l'Hospitalet i Hisenda incrementa al 4% la regla de la despesa de les comunitats per al 2027. Finalment, el diari ABC. Sánchez blinda a Mercedes González i obre una guerra amb defensa i interior. I també foto de portada per Mikel Merino amb el titular Un gol en temps de descompte posa Espanya a quarts de final del torneig del Mundial de Futbol.
0: Doncs aquestes són les notícies que veiem a la premsa. Ja vam ser coneixedors d'aquest resultat d'Espanya ahir amb els crits i l'eufòria d'alguns aficionats al carrer. I ens fixem ara en els portals digitals. A l'Agència Catalana de Notícies, el principal és que els bombers fan maniobres efectives al foc de Setmanat a la nit i per consolidar flanc dret i cap al de l'Anoia. Està previst que aviat s'incorporin els mitjans aeris en les tasques d'extinció dels dos incendis. Reallotjats en un balneari de Caldes de Montbui, una vintena d'afectats per l'incendi de Setmanat. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi d'Artesa de Segre i se centren en els focs de Setmanat i l'Anoia. Per tant, veiem tots aquests focs que hi ha escampats per diferents punts de Catalunya I en un altre ordre de qüestions, la CN també es fa ressò que Rutte avisa que hi ha maneres de convèncer els aliats de l'OTAN que es neguen a incrementar la despesa en defensa. A l'estat espanyol, Pedro Sánchez mantindrà la seva negativa a invertir un 5% del producte interior brut en defensa durant la cimera de l'OTAN a Ankara. És el que destaca aquest portal digital, on també llegim que Venezuela eleva ja a 3.535 les persones mortes pels terratrèmols. La calor intensa i la manca de mà d'obra allarguen fins a 2 setmanes l'espera per instal·lar aires condicionats. També hi llegim que l'incendi de la Catalunya Nord afecta ja 4.900 hectàrees i deixa 11 ferits lleus, i en plana cultural fa 30 anys del Doctor Music, el festival que va posicionar Escala Real al món amb caps de cartell internacionals. Pel que fa al 3CAT Info, també els focs tenen un espai molt destacat en el portal digital. Ell diu que hi ha atenció pels incendis simultanis, encara actius els de l'Anoia i Sentmenat amb milers de confinats, i la meitat dels municipis de Catalunya estan en risc molt alt o extrem d'incendi i hi ha noves restriccions a l'espai natural. Sobre l'onada de calor, dimecres s'arribarà al grau màxim de perill a gairebé tot el país, i sobre els incendis extrems diu que augmenten el ritme de les temperatures i la crisi climàtica els torna més ferotges. En una altra línia, parla de la plana d'educació, que l'OCDE desaconsella una baixada de ràtios a les aules. Diu que només ho aconsella als centres d'alta complexitat. L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic ha elaborat un informe per millorar els resultats acadèmics a Catalunya i diu que baixar les ràtios no és una de les mesures perquè el cost és molt elevat i es pot notar poc a l'aula. En canvi, hi ha altres coses que s'haurien de fer segons aquest informe. I el jutge denega a Begoña Gómez viatjar a Turquia, però sí que li permet anar a Londres. En clau esportiva, a banda de la victòria de la selecció espanyola, també llegim el 3CAT Info, victòria d'etapa i mallot groc de Pogacar als Angles, i Àlex Márquez serà pilot oficial de KTM.
4: Nova Ràdio Lloret.
5: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
6: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
7: Màxim en qualitat. Màxim, en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972-36-51-79.
8: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.
9: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
10: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
11: La ràdio de Lloret de Mar.
2: Bon dia, bona hora.

0: Un quart de nou del matí, som al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar. Us donem la benvinguda avui, estimar 7 de juliol, i comencem fent una crida a l'atenció dels joves d'entre 18 i 35 anys perquè s'ha obert la convocatòria per demanar ajuts pel pagament del lloguer o el preu de cessió d'habitatge o habitació, un termini que es tancarà aquest divendres 10 de juliol.
1: L'import de la subvenció que s'atorga per un termini de 2 anys s'espondera en funció dels ingressos totals a la unitat de convivència.

0: lloguer jove, doncs puguin ser beneficiàries d'un ajut per pagar lloguer, el lloguer. I l'import de l'ajut estem parlant que és d'entre 50 i 250 mensuals durant 2 anys. Per tant, el total de l'ajut és d'entre 600 i 3.000 euros a l'any.
1: I quins requisits cal complir? A banda de tenir aquesta edat, entre 18 i 35 anys, qui pot acollir-s'hi?
0: Doncs a tots aquells que tenen la residència legal a Catalunya, que estan empadronats a l'habitatge en el moment de fer la sol·licitud, que disposin d'una font regular d'ingressos, que reporti doncs, unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 36.000, ser titular d'un contracte de lloguer o cessió d'ús d'habitatge de 750 euros al mes. Doncs és un seguit de requisits que al final doncs, el que mira és que aquelles persones doncs, que estan fent l'esforç, que tots sabem el que vol dir doncs, viure independitzar-se, no? Doncs, que tinguin aquesta ajuda per poder arribar a final de mes d'una manera molt més digna i que doncs, el lloguer no suposi un cost tan i tan important doncs, per al dia a dia.
1: Quan parlem de cessió d'habitatge, què vol dir exactament? Quina diferència hi ha amb un lloguer?
0: No, bueno, doncs la cessió d'ús d'habitatge doncs, es tracta de la Generalitat. Doncs, quan es tracta de la Generalitat i cedeix doncs, aquest ús d'habitatge perquè puguin fer lloguer i perquè puguin fer ús d'aquest habitatge doncs, a persones joves de menors de 35 anys.
1: D'acord. I es demanen aquests ajuts, es demanen personalment o com a unitat de convivència?
0: Doncs es poden fer les dues coses, però si es fa com a unitat de convivència, aquesta unitat de convivència no podrà superar doncs, els ingressos estipulats. Llavors, normalment el que s'acostuma a fer és que una de les persones que viuen en aquell habitatge doncs demanant aquest ajut de lloguer.
1: I el que sí que volia fer èmfasi és que pot ser pel lloguer de tot l'habitatge o si estàs llogant una habitació en un pis que, malauradament, és una cosa molt habitual perquè està el lloguer com està, no?
0: Sí, sí, clar, bueno, al final la gent ha de buscar solucions i al final, doncs, al principi de la teva emancipació pot ser una bona solució doncs, buscar una habitació fins que finalment doncs, t'estableixes, trobes un treball fixe i trobes doncs, un habitatge digne per poder fer doncs, la teva prioritat de vida i el teu projecte de vida.
1: I sol haver-hi molta demanda amb aquest tipus d'ajuts?
0: Sí, la veritat és que durant tot l'any hi ha diferents ajuts que cobreixen al final doncs, totes les persones amb segons quines edats. Avui estem fent joves, però d'aquí uns mesos doncs, es faran gent més gran o gent doncs, majors de 35 entre fins a 65. Llavors, d'aquesta manera es cobreix doncs, totes les persones que viuen amb lloguer i es facilita doncs, aquest ajut doncs, perquè puguin arribar en millors condicions a final de mes. I la veritat és que bueno, des de la nostra oficina local d'habitatge doncs ho fomentem, es treballa i es facilita doncs, perquè el màxim número de persones d'habitants de Lloret de Mar doncs, ho puguin portar a terme.
1: I com s'ha de fer la sol·licitud?
0: Doncs es pot fer presencialment a l'oficina d'habitatge de Lloret de Mar, al carrer Torrentó 2224. També es pot fer a Correus, amb l'Orbe, que en aquest cas doncs, tindria un cos econòmic, i també doncs, es pot fer des de la pàgina web emplenant tot el certificats i emplenant tot el formulari.
1: I quan es farà, sí. Quins terminis se segueixen? Quan es farà públic el llistat de persones que reben l'ajuda?
0: Doncs es fa públic el llistat de persones admeses al cap de 6 mesos des de que s'hagi presentat la sol·licitud i el total de documentació com a màxim. I si durant aquest temps no rep una resposta, doncs es pot entendre que no s'ha acceptat aquesta sol·licitud. I per al pagament de les mensualitats caldrà presentar les justificacions de rebuts de lloguer o cessió pagats un cop notificada la resolució de de que s'ha aconseguit aquest ajut.
1: Només per deixar-ho clar, són ajudes per persones que ja estan vivint en el lloc...

0: en si, no? No és perquè jo me'n vull anar a viure de lloguer i demano l'ajuda, sinó jo estic vivint a un lloc, pago un lloguer, demano aquest ajut per reduir el lloguer. Aquesta és la idea, no?
1: Correcte, sí. Has d'estar durant l'any, perquè al final aquest ajut que demanes tu és respecte a aquest any actual. I, per tant, durant aquest any actual, els mesos que demanis aquesta ajuda, has d'estar ja amb un contracte de lloguer i poder notificar-ho d'aquesta manera. Llavors, el que es fa és que es pagarà de manera retroactiva. Doncs, en el cas de que compleixis els requisits, es podrà pagar de manera retroactiva tots els mesos que has demanat des de gener fins a finals d'any.
0: Queda clar. Doncs, regidor d'Habitatge, Alejandro Pérez, gràcies per tota aquesta informació. Qui vulgui més detalls, doncs, a través del portal digital de l'Ajuntament o bé acudint al Departament d'Habitatge de l'Ajuntament, al carrer Torrentó, com dèiem, doncs podrà tenir més informació. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i bon dia.
1: Moltes gràcies. Adéu.
2: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
0: Ens situem a 7 minuts de 8:45 del matí i canviem radicalment de tema. Estem en plena onada de calor i les altes temperatures ens afecten en molts aspectes. Per exemple, augmenta la fatiga i la concentració, el contrast amb les zones climatitzades provoca constipats i també ens pot modificar els hàbits alimentaris.
3: Amb la calor extrema solen venir més de gust aliments lleugers i refrescants i de vegades, fins i tot, podem perdre la gana. Però quins són els millors hàbits que podem aplicar per estar hidratats i ben nodrits? Doncs ho descobrim ara mateix.
0: Tenim al telèfon a la nutricionista lloretenca Agnès Moretones. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Agnès, dona'ns algunes idees d'àpats frescos per aquests dies de tanta calor.
4: Doncs mira, per fer així com quatre pautes, el que no pot faltar aquests dies que fa tanta calor, perquè ens hem d'hidratar, sobretot plats on hi hagin fruites i verdures, no? I sobretot que a vegades també no ens ve tant de gust potser no menjar coses tan pesades, i us donaré alguns exemples, per exemple, de sopars que podeu fer aquests dies que fa calor, que poden ser ràpids i senzills. Per exemple, un exemple seria una tortita, saps, d'aquestes de fer quan fem les fajites. Uh-huh. I llavors aquí li ficaríem, això ja seria l'hidrat, i li podíem ficar una base d'humus, que l'humus és molt fàcil de fer, la base és el cigró, i llavors simplement doncs, sempre va bé tenir a casa unes conserves de cigró, de llenties, i llavors escorrem bé, li fiquem una miqueta de suc de llimona, oli, tajín, que és la pasta aquesta de sèsam, pebre al gust, ho triturem i ja tenim un humus superràpid. Llavors això pot ser una base per la tortita, li podem ficar unes tires de pollastre i una miqueta d'albergínia o qualsevol, per exemple, fruita que verdura que vulgueu, pebrot, albergínia, carbassó, ho enrotllem i ja tindríem un sopar equilibrat, perquè aquí tenim la verdura, tenim la proteïna, tenim l'hidrat, i a vegades és una coseta senzilla i ràpida.
0: Agnès, és que, mira, el meu company, en Josep, diu, em fa gestos dient, és que aquest sopar és molt calòric. Hem de trencar mites, no? Hem de trencar mites, s'ha de menjar àpats equilibrats, perquè hi ha el mite aquest, no?, que menjar hidrats a la nit, doncs que engreixa molt, etc. Aprofitem aquest moment per aclarir una mica això.
4: Sí, tant. En els àpats, tant en el dinar com en el sopar, ha d'haver-hi com tres grups principals, no? Un, com comentàveu ara, és l'hidrat, l'altre seria la proteïna, que trobem el carn, peix, els ous, i l'altre que sigui la verdura. Llavors aquest àpat, no, al contrari, és un àpat supercomplet, equilibrat i lleuger. Vull dir que sembla que potser sigui molt, però al final t'estàs menjant una tortita, que seria l'hidrat, la proteïna que la tenim amb l'humus i el pollastre i la miqueta de verdura així enrotllada. Això seria un àpat perfecte, i traiem el mite aquest que per sopar no podem menjar res d'hidrat, perquè no és així, eh? Sí que hem d'intentar que l'hidrat, el que és la pasta, arròs, si pot ser integral, millor, perquè així sap, tenim les qualitats d'aquest cereal, tenim més fibra i també ens sacia més. Però que l'hidrat no podem menjar al vespre, això seria un error.
0: Aprofitem per trencar aquest mite, tot i que en Josep no acaba d'estar convençut, però és així. En tot cas, i de fet tu ets l'experta, ens has donat una idea. Quina altra idea? Algun altre sopar fresc per aquests dies?
4: Pues mira, una altra idea, per exemple, un gazpacho, i en lloc de fer el gazpacho típic, no, que fem sempre amb tomàquet, pebrot, així podríem fer un gazpacho de síndria, per exemple, no, on l'ingredient principal podria ser el tomàquet, la síndria i unes fulles de menta. Llavors és una altra manera de que sobretot ens hidratarà, una manera diferent de menjar la verdura i la fruita, i per exemple darrere doncs uns musclos al vapor. Mm-hmm. Llavors això podria ser un sopar també perfecte. Llavors ho pots acompanyar amb unes torradetes integrals o així i ja ho tindries.
0: Molt bé. Alguna idea més que vulguis destacar?
4: Clar, cosetes n'hi ha infinites, no? Llavors aquí hi ha la imaginació, no? Però aprofitar sobretot per fer això, no? Cremes de gazpacho, cremes de meló, cremes de cogombra, no? Que aquí si li juntem amb algun iogurt i amb alguna altra fruita pot quedar molt refrescant. Sempre tenir, no? A vegades que ens pot salvar així de que anem ràpid, hem arribat tard o el que sigui, no? Aquests dies d'estiu tenir a la nostra despensa doncs una llauneta d'anxoves, de sardines, tenir sempre algun ou dur ja fet, saps? Llavors aquestes cosetes ens poden facilitar a l'hora de tenir un sopar, perquè la proteïna ja la tens, i llavors hi fiques una miqueta d'algú d'amanida, no? I amb una torradeta, i ja tens un sopar perfecte.
0: I l'opció, perquè clar, a vegades també amb tanta calor, és allò de, deies, no ens venen de gust a pets pesats, l'opció de dir, doncs mira, millor no sopo, és una bona opció, o sempre és millor menjar alguna coseta que sigui més lleugera?
4: Clar, sempre és millor menjar, sobretot a vegades, no? Amb la gent gran, no? Que a vegades... pues a l'hora de sopar no té molt de gust i només fa pues, com una fruita, no? Sempre intentar que hi hagi alguna cosa de proteïna, no? Per tot el tema també de la massa muscular, i això també és important. Llavors, encara que sigui això, un ou dur, saps? O uns musclos, acompanyat amb algú... Si al vespre, és el que comentava abans, no et ve molt de gust, pues, l'hidrat, això el podríem treure, però el que és la proteïna amb la verdura, sí que intentar, saps? Que aquestes dues coses hi siguin, de no fer només pues, un tall de meló, no? Mm-hmm. Sinó, pues, això, un ou dur amb una amanideta seria perfecte.
0: Doncs això, en prenem nota. I consells de més genèrics, ara que... Clar, és que aquest estiu acabem de començar, portem dues onades de calor, es presenta un estiu dur en aquest sentit. Consells genèrics que haguem de tenir en compte a nivell nutricional?
4: Sí, sobretot la hidratació, i, no? I aquí recalco molt amb els més petits i amb els més grans, no? A vegades els petits no tenen aquesta sensació de set, recordar, no? De que han de beure aigua, hidratar-se, no només amb l'aigua, no? Amb fruites, verdures, és important hidratar-se. La gent gran, no? També insistir, que si potser els costa més beure aigua doncs amb gelatines o buscar-los cosetes, però la hidratació és superimportant. I aprofitar, no, ara que tenim tanta varietat de fruites i verdures a l'estiu, doncs per fer tota varietat d'amanides que venen més de gust, gelats amb els petitets, no? Doncs és una manera diferent també de fer alguna cosa amb ells i fer gelats casolans. Per exemple, podem, per fer gelats, si voleu així us dono alguna idea, sempre va bé fruita, no? Per exemple, aquells plàtans que tens com més madurs o mango, no? El tallem petitet i ho congelem. I llavors, el dia que ens ve de gust fer el gelat seria agafar aquesta fruita congelada, afegir-li, pues ja sigui iogurt, una llet de coco, mai triturem, i amb aquestes, amb dos o tres ingredients podem tenir un gelat saludable, fresquet, i que no ens treu pues, d'això d'un berenar, per exemple, que podem fer acompanyat d'altra cosa.
0: Mm-hmm. Doncs també en prenem nota de tot això. Ara parlaves dels gelats casolans, tot el que pugui ser casolà o fet amb matèria, producte primer de qualitat, sempre és també molt important, no? I el que diem sempre, evitar els processats.
4: Clar, sí que evidentment, no? Quan és estiu o sempre no hi ha més accessos, sortim més, no? I evidentment doncs, anirem a comprar gelats, no? Però doncs, potser deixar-ho doncs, un dia a la setmana, només a diari, si podem fer, doncs tirar més, no?, per coses més casolanes fetes a casa, que evidentment no tindran tant de greix, tant de sucres afegits.
0: Mm-hmm. Doncs, Agnès, moltíssimes gràcies com a nutricionista per donar-nos aquesta pinzellada de consells per afrontar aquesta calor intensa que estem vivint i que sembla que aquest estiu doncs, es presenta complicat en aquest sentit. Moltíssimes gràcies, una abraçada.
4: Gràcies a vosaltres, bon estiu.
2: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Un minut passat de dos quarts de nou del matí. Saludem en Xavi Segura amb els detalls de la previsió meteorològica. Xavi, bon dia.
5: Bon dia. Continuem immersos en la segona onada de calor de l'estiu i, per tant, avui tornarà a ser un dia molt càlid. Màximes que aquí a Lloret tornaran a superar àmpliament els 30 graus, les més altes, les màximes cap a l'interior del municipi, i també amb xafogor que s'anirà accentuant, especialment quan entri la marinada a partir del migdia i durant la tarda. Amb sol, en general, sense matisos, calma absoluta, per tant, dia plàcid per aprofitar, però atenció, amb aquestes elevades temperatures que al prelitoral i a l'interior s'enfilaran entre els 37 i 41 graus a la majoria de comarques. Per tant, moltíssima calor i atenció perquè a partir de demà a la zona de la selva i de fet diverses comarques catalanes estan en alerta vermella la màxima possible per aquest pic de l'onada de calor que sobretot tindrà lloc entre dimecres i dijous. Per tant, màxima precaució tant per les elevades temperatures com pel risc d'incendi, i serà llavors quan es rondaran o fins i tot es poden superar els 35 graus aquí a Lloret i els 40 graus a gran part del país, pel litoral interior i per sobre dels 42 o 43 graus a Ponent i a la Vall de l'Ebre. Déu-n'hi-do, i tot plegat amb nits de mal dormir, valors tropicals generalitzats i fins i tot mínimes tòrrides en diversos punts del territori. A partir de divendres i al cap de setmana el mercuri comença a recular lentament, però vaja, vindrem de tan amunt que poc ho notarem i les temperatures continuaran molt altes per les dates encara durant força dies, i tot plegat amb sol i sense pluja a la vista.
0: Doncs gràcies, Xavi. Recollim tota aquesta informació i ens fixem en el termòmetre ara mateix aquí a Lloret, que puja ja a 25 graus quan passen 3 minuts de 2:15. La humitat se situa al 56% i tenim el dia assolellat.

0: I de la previsió meteorològica fem un salt cap al repàs de l'actualitat general, fixant-nos primer en els diaris, Josep.
1: Aquestes són les notícies més importants de la jornada. Diaris comarcals, Diari de Girona. La fotografia de primera plana és per al gran espectacle del Tour. I el protagonisme per al titular més rellevant, la simultaneïtat d'incendis tensiona els bombers. Diu la notícia que el foc de les Gavarres segueix sense estar controlat per les diferents represes i se'n declaren de nou a Sentmenat, l'Anoia i Lleida. El canvi climàtic i les sequeres influiran en la regeneració. També en bateria de titulars, la Mirona baixa els decibels després de les queixes de veïns de Sant Gregori. Els centres de salut costaners reforcen el personal per l'alta demanda. Tap Tap Food, aquesta empresa, factura el 2025 un 40% més i arriba als 14 milions d'euros. I a peu de plana llegim que casals i camps de treball han de modificar rutes i activitats per la calor. Directament al Punt Avui destaca en un gran titular Un país en flames. Dilluns negre per la simultaneïtat de diferents incendis al Principat, la Catalunya Nord i el País Valencià en plena onada de calor. La resta de premsa escrita de caire generalista, gairebé molts titulars esportius hi podem trobar. El País obre dient escàndol en el Mundial pel tracte de favor de la FIFA a Trump i una valenta Espanya guanya a Portugal a l'últim alè del partit. El diari El Mundo, Espanya resol in extremis i es llença el somni mundialista. Però també hi llegim que Sánchez arriba a l'OTAN assenyalat per la despesa i disposat al joc. A La Vanguardia, incendis simultanis posen en escac a Catalunya. I també la imatge per la celebració del jugador espanyol Miquel Merino, autor del gol que dona el passi a Espanya. I també llegim escàndol en el Mundial pel perdó a un jugador dels Estats Units. Diari La Razón. L'exmà dreta de Marlaska, Rocío García, li va dir a l'Eire que ho havien desactivat tot. I també en aquest diari, imatge per a Miquel Merino, que assenyala el camí a quarts de final. El Periódico de Catalunya, imatge per la selecció i el titular Espanya entre els 8 millors. Però també hi llegim 10 nous hotels planegen la seva obertura a l'Hospitalet. I Hisenda incrementa el 4% la regla de la despesa de les comunitats per al 2027. Finalment, al diari ABC, Sánchez blinda Mercedes González i obre una guerra amb defensa i interior. I la fotografia de portada, gran fotografia de primera plana per Miquel Merino, amb el titular Un gol en temps de descompte posa Espanya a quarts de final del torneig del Mundial de Futbol.
0: Això diu la premsa i si ens fixem en els portals digitals, l'última hora de l'Agència Catalana de Notícies és que els bombers donen per estabilitzat l'incendi de l'Anoia i s'aixeca el confinament als municipis afectats per aquest foc. En canvi, a Sentmenat continua actiu el foc, tot i que s'ha treballat molt bé al flanc dret, segons publica l'ACN. També a l'Agència Catalana, l'incendi de la Catalunya del Nord continua actiu i afronta una jornada en alerta taronja per onada de calor. Ha cremat ja, de moment, 4.900 hectàrees i deixa 11 ferits lleus. Més coses, la Generalitat desenvoluparà un núvol públic sobirà per allotjar dades que estarà operatiu durant el 2027. I també es fa ressò l'ACN dels 30 anys del Doctor Music, el festival que va posicionar Escalarre al món amb caps de cartell internacionals. Pel que fa al 3Cat Info, també els incendis tenen un espai molt rellevant. L'última hora la podeu consultar minut a minut aquí al portal digital del 3Cat. També es fa ressò que s'ha estabilitzat l'incendi de l'Anoia i que es manté actiu el de Sentmenat i que la meitat dels municipis de Catalunya estan en risc molt alt o extrem d'incendi. Hi ha noves restriccions a l'espai natural. Sobre l'onada de calor, demà dimecres s'arribarà al grau màxim de perill a gairebé tot el país i sobre els incendis extrems augmenten el ritme de les temperatures i la crisi climàtica els torna més ferotges. També es fa ressò el 3Cat que el govern impulsa un espai d'emmagatzematge virtual propi, un núvol públic sobirà, i que l'OCDE desaconsella una baixada de ràtios a les aules. Només ho aconsella als centres amb més complexitat. Diu que el cost és massa elevat i que els resultats acadèmics després no són tan grans pel que fa a les ràtios. Pel que fa a l'àmbit esportiu, doncs el que més enllà del Mundial de futbol, el que destaquem és que hi ha victòria d'etapa i mallot groc de Pogacar als Angles pel que fa al ciclisme, i en el món del motor, Àlex Márquez serà pilot oficial de KTM.

0: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: Doncs seguim avançant aquí al Bon dia, bona hora. També avança el rellotge. Som a 6 minuts per arribar a 3 quarts de 9 del matí i ens n'anem aquest diumenge vinent. Jornada especial per la travessia i a Sugir Fossano, que arriba a la 40a edició.
2: Com sempre, hi ha la possibilitat de recórrer dues distàncies, 1.500 o 500 metres. Les inscripcions es poden fer a través de la pàgina web del Club Natació Lloret. Entre els participants hi ha confirmada l'assistència de Guillem Pujol, que ha estat nedador internacional, exnedador del club i ara, a més, és membre de la Junta de la Federació Catalana de Natació. Parlem amb la presidenta del Club Natació Lloret, Olga Valls. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Són 40 edicions de la travessia. Com es valora arribar ja a aquesta xifra rodona?
3: Home, doncs molt positivament, perquè pensant dels seus inicis, que es feia jo una colla que va organitzar en Fossano per fer alguna cosa a mar, de sortir a nedar i que havíem sigut 15, 20, 40, 50 persones a la quantitat de gent que som ara i que ja per molts nedadors és una cita ja anual.
2: Aquesta serà especial. Què és el que heu preparat?
3: Bueno, preparat molta cosa diferent no. Bueno, sí que es farà alguna menció especial en el nostre fundador, en Yasuji Fossano, que si no hagués sigut per ell la travessia no es faria, però bueno, la resta serà com les edicions anteriors.
2: Mm-hmm. Recorregut de 1.500 metres?
3: Sí, hi ha el recorregut de 1.500 metres i el recorregut de 500.
2: Per tant, per a totes les capacitats, eh?
3: Ah, això mateix, ja per la gent que és capaç de nedar 1.500 metres, que cada vegada són més gent, i llavors per als que només volen nedar una mica o per nanos més petits, siguin del nostre club o no, que llavors naden aquests 500 metres i ja està, que és molt assequible per molta gent.
2: Cal tenir, però, experiència, no?, en nedar en aigües obertes?
3: Bueno, per la de 1.500, sí, una mica sí, perquè és clar, no és el mateix que nedar en una piscina, vulguis que no, sempre hi ha una mica d'onades, no te pots orientar o no t'orientes tan bé, però vull dir, el recorregut està ben senyalitzat i creiem, o almenys toquem fusta, fins ara no hem tingut mai cap ensurt.
2: Uh-huh. Recorda'ns el lloc i l'hora.
3: A veure, el lloc és... la sortida és en el passeig de Sa Caleta, on el passeig fa curva, diguem, per dir algun lloc a davant entre el Velamar i la Gijonenca. I aquest any sí que com per causes alienes al club, la sortida de la travessia de 1.500 serà a les 9, en comptes de les 9.30, i la de 500 a les 10.
2: Molt bé. Doncs el temps acompanyarà i possiblement l'aigua estarà més calenta del que esperàveu.
3: Sí, això sí, cada any ja es va veient que cada any l'aigua està més calenta. Per el que sembla també tindrem aquesta onada de calor, per tant, mira, dintre dels canvis que hem hagut de fer nosaltres per sortir a les 9, quasi que millor per tothom, tant pels nedadors com per l'organització, per llavors quan comenci a apretar més la calor ja està de tot.
2: Doncs són 40 edicions de la travessia, esperem que vagi tot molt bé, moltes felicitats, l'enhorabona i que vagi bé la travessia.
3: Això esperem, gràcies a vosaltres.
0: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: Poc queda per arribar a 3 quarts de 9, un minut i mig hi serem. Entre Hooper i Disnó. És el títol del projecte fotogràfic que han impulsat un grup de lliuretencs amb la voluntat de reivindicar l'autenticitat fotogràfica en persones reals i denunciar la invasió de la intel·ligència artificial.
2: La proposta consisteix en crear un total de 17 fotografies i de moment en duen 9 amb la intenció d'acabar entre setembre i octubre. Es tracta d'un projecte sense ànim de lucre impulsat pel fotògraf Òscar Rotbach, que n'és el director i compta amb la col·laboració de Joan Romà Ortiz com a director artístic, Natàlia Romero com a estilista de vestuari, Pere Cabanyes per fer el making of de les fotos per documentar que no estan fetes amb IA, Ruth Siegel com a perruquera, Anna Pujol de modista, Toni Cendra per a la pintura, l'ambientació i la preproducció i en Jan Rotbach de tècnic d'il·luminació.
1: A més, hi ha un grup de voluntaris que s'encarrega d'aconseguir la Trezzo i el que no troben ho compren amb el finançament d'empreses col·laboradores que fan una aportació de 350 euros. Tota la informació es pot consultar a la pàgina web projectelloret.com. Al telèfon hi tenim el director del projecte, que és el fotògraf Òscar Rotbach. Molt bon dia.
4: Bon dia a tothom.
1: Explica'ns una mica d'on neix aquest projecte i quina és la seva finalitat.
4: Bueno, aquest projecte neix ja fa uns anys enrere, que penso que Lloret té un potencial molt important a nivell de raconets pocs coneguts o llocs que hem passat un munt de vegades i no hi prenem atenció. I a partir d'aquí vaig pensar, ostres, per què no creem un projecte creant imatges en aquests llocs, no?, per reivindicar-los o no. Però, clar, necessitàvem un principi inspiracional per aquest projecte. Doncs vaig dir, quina és la línia que segueixo? Doncs, bueno, vaig agafar i a mi sempre m'ha agradat un pintor que es deia Edward Hopper, que era un pintor nord-americà del mitjans del segle passat, conegut sobretot pel seu tractament especial de la llum, les figures solitàries i el misteri de les seves escenes, no? Les seves obres transmeten una atmosfera única i de quietud i reflexió. Podríem dir que va captar una mica l'estat anímic d'una societat nord-americana afectada per la Segona Guerra Mundial. Diuen que per això pintava la gent solitària, amb posat trist o pensatiu, i quan hi havia més d'un personatge a l'escena no tenien contacte visual entre elles, no? Mm-hmm. He volgut buscar un cert paral·lelisme entre els personatges de les obres de Hooper i la societat actual, cada cop més fragmentada i menys empàtica amb les xarxes socials i sobretot la forta irrupció de la intel·ligència artificial en tots els àmbits, penso que creen persones més solitàries i cada cop amb menys habilitats per sociabilitzar-se. De fet, gran part dels joves tenen les xarxes socials com a modus principal de connexió entre ells i passen tots els seus escrits de feina o d'estudis pels salars de la IA. Molt d'ells fins i tot els molesta, un cas concret, no?, que jo he viscut però també m'ha explicat, no?, que parlar per telèfon els molesta i prefereixen que el contacte sigui per WhatsApp, no? Aquesta tendència ens aboca un escenari cada cop més semblant a les obres de Hooper, penso jo, amb la qual això era important, doncs, tindre una mica aquest concepte de les persones que sortien en aquestes fotos, no? Mirar-me una mica amb les obres d'ell. I per altra banda, Robert Doisneau, en un fotògraf francès també del mitjans del segle passat, que se'l va anomenar com el mestre de la realitat inventada. Escenes que semblen capturades de la vida quotidiana però en realitat estan acuradament preparades. Ell va pensar allò que cada vegada és més habitual a la xarxa, inventar una realitat que no és certa o està clarament esbiaixada, on els protagonistes exigeixen una vida perfecta i feliç quan en realitat es senten soles i tristes. Tant Doisneau amb les seves imatges com la comunicació actual a la xarxa premia o valora com a art el fet de semblar espontani allò que està construït. Si es tracta d'art no hi ha cap problema, però si això es trasllada a la nostra manera de donar-nos a conèixer, pot arribar a comportar una veritable frustració o desconfiança social entre nosaltres. Uh-huh. El projecte fotogràfic que presento combina una mica la il·luminació o atmosfera de Hooper amb la tècnica de la realitat inventada o no per descriure si res canvia a una societat abocada a l'aïllament social. Vale.
1: Clar, uau, hi ha tot un rerefons molt, molt intens darrere del projecte. Una mica, com sona, què hi veiem en aquestes imatges, no? Per posar en joc tots aquests elements que ens comentes, explica'ns alguna de les fotografies que ens puguis avançar, que ja heu fet o que teniu previst fer.
4: Bueno, totes aquestes fotografies, totes tenen aquest nucli, aquest eix, aquesta matriu, no?, que us he explicat una mica aquesta filosofia, però cada una d'elles, doncs, està prioritzant en alguns casos l'estètica, en altres la narrativa de la pròpia escena, el que passa, i en altres el missatge filosòfic que hi ha darrere, no? Clar, totes són diferents, però totes tenen algun comú, saps? Uh-huh. El que tenen en comú és són personatges solitaris o persones que no es miren entre elles, i, bueno, vull dir, algunes sí que dius, és ben bé, aboquen ben bé a un quadre de Hooper, com per exemple una que vam fer al Bar Parada, que el vaig convertir una mica en el quadre més conegut d'Edward Hooper, que es diu Noctambuls, del 1952, penso, i aquí hi ha quatre personatges vestits d'època, de l'època d'aquesta, de mitjans del segle passat, posats exactament igual com la pintura original, a la barra del Bar Parada. Vam ambientar amb una llum molt concreta i vam posar pràcticament al mil·límetre els elements que aboquessin al màxim aquella obra. O altres, per exemple, la primera que es va fer, que va ser des de sobre del teulat de la biblioteca a l'hotel Astoria Park, on tot l'hotel està tancat excepte una habitació on hi ha una llum que ve des de dins cap a fora i il·lumina una dona, no?, vestida completament de vermell, no?, una dona misteriosa. Després aquí l'element estètic és molt, molt important perquè crea uns elements repetitius que li dona una estètica molt xula, amb una tonalitat molt freda en general, l'hora blava, i només color en aquella habitació que il·lumina aquella noia en el balcó, no? Pues bueno, i com aquestes n'hi ha moltes, no sé. Nosaltres el que sí que volia comentar és un projecte que som creatius dins del món de la imatge de Lloret de Mar, tots som del poble i estem creant això amb un objectiu, un conjunt de, bueno, de crear-te Lloret de Mar, és a dir, per reivindicar una mica que Lloret de Mar és molt més que un destí turístic, no?
1: I Òscar, un cop tingueu totes les fotografies fetes, la idea és fer una exposició itinerant. Quan calculeu que podrà ser i com la fareu?
4: Bueno, el tema principal d'aquest projecte, clar, seria mostrar una mica al món que a Lloret de Mar es passen coses, no? I havíem pensat, clar, sempre, i és el que jo vaig proposar al seu dia a la gent de l'Ajuntament de Lloret, de que seria interessant fer aquesta exposició i, a part de veure la Lloret de Mar, portar-la fora, portar-la a altres llocs, a altres municipis, per explicar, doncs, com un projecte col·laboratiu, participatiu, popular, doncs, pot donar tant de sí, no? I d'alguna manera mostrar que, bueno, un Lloret de Mar completament diferent al que estem acostumats. Ara mateix estic intentant entrar en tractes amb l'Ajuntament perquè ells es puguin fer càrrec d'aquest cos, d'aquesta exposició, que la idea seria crear aquestes imatges, fotografies amb unes ampliacions a gran format on la gent, pràcticament a un metro de distància, es pogués entrar dins aquesta imatge i al mateix temps en l'exposició poder veure tot un audiovisual de com s'ha creat cada una d'elles, no?, a través d'aquests making-off fets per en Pere Cabanyes. També una altra de les accions que es vol fer amb aquestes fotografies és fer un calendari ja de cara a l'any que ve, que tingui una finalitat benèfica, és a dir, que la venda d'aquests calendaris reverteixin d'alguna manera amb alguna acció social a Lloret de Mar. En principi hi ha un empresari i una empresa que està disposat a assumir aquest cost. I això és el que tenim ara mateix més clar, no?, que ho podem fer de cara a finals d'aquest any com a calendari per l'any que ve. I de cara, doncs, al tema de l'exposició itinerant, doncs, acabarem, ja si podem acabar a parlar amb cultura i turisme de l'Ajuntament i si li pot semblar prou atractiu, doncs, per tirar endavant aquesta exposició, que esperem que sí.
1: Doncs qualsevol novetat, aquí estarem per fer-nos en ressò, però volíem fer aquest apunt d'aquest projecte que, doncs, com dèiem, té tant de rerefons i tanta voluntat de fer cultura a Lloret. Òscar Rotbach, moltíssimes gràcies per compartir-lo amb nosaltres i molt bon dia.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.

0: 6 minuts per les 9. Parlem ara de la pel·lícula Sorda, que es projecta aquest dimecres al cicle de cinema La Fresca. La localització d'aquesta setmana seran els Jardins de la Pau, al Parc de Can Xardó.
1: Sota la direcció d'Eva Libertat, la pel·lícula narra la història de l'Àngela, una dona sorda que tindrà un fill amb l'Héctor. L'embaràs fa aflorar les seves pors davant de la maternitat i sobre com podrà comunicar-se amb la seva filla. L'arribada de la nena genera una crisi a la parella i porta l'Àngela a afrontar la criança en un món que no està fet per ella. La regidora de Cultura i Festes, Vereda López, ressalta la reflexió que hi ha al darrere d'aquest film.
2: Us convidem a anar a veure la pel·lícula Sorda, una pel·lícula emocionant, valenta i profundament humana. Explica la història d'una dona sorda que afronta el repte de la maternitat en una societat pensada majoritàriament per persones oients. És una història que ens parla d'amor, de comunicació, d'inclusió i de la importància d'entendre que hi ha moltes maneres de viure. Ens convida a posar-nos a la pell dels altres, a trencar prejudicis i a valorar la riquesa de la diversitat. Per tant, no us la perdeu, Sorda és una pel·lícula que emociona, que fa reflexionar i que deixa empremta. Us hi esperem a tothom.
0: Protagonitzada per Miriam Garlo i Álvaro Cervantes, Sorda ha estat premiada en diferents ocasions. Entre altres, ha guanyat com a millor pel·lícula, millor actriu, millor actor i millor i premi del públic al Festival de Màlaga. A més, va rebre 7 nominacions als Premis Goya, entre els quals el de millor pel·lícula.
1: La projecció de Sorda es farà demà dimecres a les 10 de la nit als Jardins de la Pau, al Parc de Can Xardó. Com sempre, l'entrada gratuïta.
3: Bon dia, bona hora.
0: I seguim ara en plana esportiva per destacar primer de tot que l'equip femení del Club Pàdel Lloret continuarà una temporada més a la primera divisió de la demarcació de Girona. Les lloretenques han aconseguit la permanència en el que ha estat l'últim partit de la temporada.
1: Va ser aquest cap de setmana en la disputa del play-off de permanència de la Federació Catalana de Pàdel davant del Figueres. El Pàdel Lloret es va desfer de les seves rivals per un contundent 3-0 que els va permetre guanyar l'eliminatòria i poder celebrar la permanència una temporada de més en la primera divisió.
0: Canviem ara d'esport i parlem de vòlei i en concret de la lloretenca Aina Tuzón, que s'ha proclamat campiona d'Espanya amb la selecció de Catalunya en categoria infantil. Ha estat en el Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques de Voleibol. La cita es va disputar la setmana passada a Lugo.
1: El combinat català es va imposar en la gran final davant de la Comunitat Valenciana. De nou, Aina Tuzón va poder formar part de la convocatòria com a reconeixement al gran nivell mostrat al llarg de tota la temporada. Una temporada en què també ha estat convocada en dues ocasions per la selecció espanyola sub-15.
0: Per la propera temporada, Aina Tuzón continuarà defensant els colors del Barça. Competirà en categoria cadet, iniciant així una nova etapa en la seva formació esportiva. L'escoltem.
4: Aquestes últimes setmanes han estat molt especials per mi. Poder participar al Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques i guanyar-lo amb la selecció catalana ha estat una experiència increïble. Han estat uns dies que recordaré sempre, tant pel títol com per tot el que hem viscut com a equip. A més, fa pocs dies també vaig rebre una altra notícia que em va fer molta il·lusió. El CBV Barça ha decidit renovar la confiança en mi i la temporada vinent formaré part de l'equip cadet. Per mi és una oportunitat molt bonica per continuar aprenent, millorant i gaudint del voleibol en un club com el Barça.
1: Amb aquestes fites, la lloretenca continua consolidant-se com una de les jugadores amb més projecció del voleibol català.
0: I passem ara a la natació perquè Joel Arredondo, del Club Natació Lloret, s'ha proclamat campió de Catalunya en la prova dels 100 metres papallona. Ha estat aquest cap de setmana en el Campionat de Catalunya Júnior disputat a Mataró.
1: En total, l'entitat lloretenca va aconseguir 8 podis entre tots els seus representants. 4 d'aquests podis els va aconseguir Joel Arredondo. A banda de la primera posició, també va ser segon en els 50, 100 i 200 metres esquena.
0: I també va ser destacada l'actuació de Joel Abasi, subcampió en els 200 metres braça i tercer en els 50 i 100 metres braça. A més, Maria Gallard va ser segona a la prova dels 200 metres braça.
1: A banda d'aquests podis, els membres del Club Natació Lloret van obtenir 16 rècords de club i un total de 14 finals, uns resultats que van situar el campionat entre els millors de la història del Club Natació Lloret en categoria júnior.

0: Arribem ara al final del Bon Dia, Bona Hora, un minut i pocs segons, i seran les 9 en punt en un programa en què hem començat parlant de les ajudes pel lloguer als joves d'entre 18 i 35 anys. N'hem donat tots els detalls amb el regidor d'Habitatge, Alejandro Pérez. Amb la nutricionista lloretenca Agnès Moretones hem conegut algunes idees d'àpats que poden ser lleugers per aquests dies de tanta calor. Olga Valls, presidenta del Club Natació Lloret, ens ha parlat de la travessia Yasuji Fusano, que se celebra aquest diumenge i que arriba a les 40 edicions. I amb el fotògraf Òscar Rotbach hem parlat d'un nou projecte fotogràfic que busca denunciar la intel·ligència artificial i fer imatges amb persones reals. Es titula Entre Hooper i Disno. Això i més hem explicat al Bon Dia, Bona Hora d'avui. Recordar-vos que a les 10 de la nit de demà dimecres es projectarà Sorda als Jardins de la Pau, al parc de Can Xardó. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres un dia més. Tornarem demà a les 8 en punt. Fins llavors, que passeu un molt bon dimarts.
1: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
3: Aquest és un missatge per a la ciutadania en general. La Secretaria de Justícia al municipi presta els següents serveis: afers civils, expedients i actes de conciliació civil i penals. Practica actes de comunicació com ara citacions i notificacions. Com a oficina del Registre Civil, fa la inscripció de fets i actes que es refereixen a la identitat, estat civil i altres circumstàncies de la persona. Emissió de certificats acreditatius, fes de vida i estats. També fa determinats tràmits de nacionalitat i la instrucció prèvia de l'expedient de capacitat matrimonial. Trobareu aquest servei a la segona planta de l'edifici de l'antic sindicat, carrer Sant Pere 36. Per demanar cita prèvia, telèfon 972 36 56 41. Correu electrònic jp.lloretdemar@xij.gencat.cat.
4: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972-36-84-57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone, perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

0: noio.
1: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Arriben les festes del barri de Can Carbó. De divendres a diumenge, la Comissió de Festes ha preparat un gruix d'activitats pensades per tots els gustos i edats. Unes activitats que estan obertes a tothom i que es faran a la plaça Centre Cívic de Can Carbó. El tret de sortida el donarà la cantada de veneres amb el grup Esbano aquest divendres a 9:45 de la nit. Tot seguit, el pregó Antoni Salvatella, de l'antic Bertoni, una persona idònia per donar la benvinguda a la popular celebració d'aquests dos barris, tal com assenyalen dos membres de la Comissió de Festes, César Gómez i Félix Fuentes.
4: Jo crec que el bar Toni, obert des del 1963 fins que va, que estava aviant, abans la Bijuan, després se'l va portar en Toni des del 90, més del 90 fins ara que l'ha tornat a traspassar. El bar Toni és testimoni de tot el que ha passat en el barri, no? Des dels primers que van començar a venir a treballar a Lloret fins a dia d'avui, pues el bar Toni, no sé, vam considerar des de la comissió que un personatge com és Antoni Salvatella havia de seguir formant part del barri.
5: A més, volia dir sobre Antoni que també va ser membre d'una de les primeres comissions de festes del barri. Exacte. En l'any 1980, que va ser el primer any que es van endur a terme.
3: Tanca la nit, música amb The Rumbaos i DJ La Bamba. De cara a dissabte, de bon matí, botifarrada popular, per seguir amb jocs infantils, zumba i un aperitiu musical. A la tarda, festa de l'escuma, berenar popular i nit de concerts amb el duo Ana i Carlos i el grup de versions For Fiesta. Diumenge, l'últim dia de les festes, el barri es despertarà amb una xocolatada i jocs populars i jocs d'aigua. Al migdia, arrossada. I a la tarda, playbacks i quina musical, a banda del fi de festa amb DJ Aura i Vents. Un altre representant de la Comissió de Festes, Josu Díez, remarca algunes de les novetats d'aquest any.
6: Tenim com a novetats el dissabte que fem, bueno, ve la noia de Zumba, vale, que tenim una classe pel matí, que es fa superbé aquest any. Una cosa important també que hem regenerat i hem recuperat són els playbacks del diumenge, que fa anys que es feien al barri. Hem recuperat aquesta petita gent que feia tots aquests balls i totes aquestes preparacions, amb l'ajuda d'aquest any de la Fundació Sergi, que també estan aquí al barri treballant per la gent del barri i la gent del poble. I també tenim la quina musical, que era, bueno, és una quina bastant important també perquè participen tots els comerços. Els premis són dels comerços del barri i també dels comerços de Lloret.
3: Una altra novetat és l'arrossada popular de diumenge, que pel preu de només 2 euros inclou un plat d'arròs, amanida i pa.
4: Destacar molt com a novetat aquest any l'arrossada popular, que és, jo crec que és una activitat molt de germanor, no? La fem el diumenge, al migdia, i jo crec que serà una manera de trobar-nos tots, veure'ns tots junts a menjar un arròs, tot gent del barri, gent de fora del barri.
3: Els tiquets es poden comprar al puntet o a les diferents activitats de les festes. Segons Félix Fuentes, totes les activitats sempre tenen molt èxit perquè cada cosa està pensada per un públic diferent.
5: Totes les activitats tenen èxit perquè van dirigides a un tipus de públic, no? La festa de l'espuma, amb els petits, ho disfruten molt. Després els jocs que els hi fan allà també s'ho passen molt bé, tot això de cara als petits. Un berenar popular, que també hi ha molta afluència de públic de totes les edats. Aquest any hem incorporat les habaneres, que ara feia uns anys que no es feien, i van a càrrec del grup Esbano, que són gent també jubilada, i ho fan amb una col·laboració, o sigui, és gratuït totalment. Donarem coca i cava a l'acabar.
3: Des de la Comissió de Festes de Can Carbó i Mas Baell, animen a tothom a participar de la celebració, que començarà divendres al vespre i s'allargarà fins diumenge a la nit.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
8: Carmona e Hijos. Exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
7: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
9: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.

0: Valentina, porta l'UQLL.
1: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Josep Altafulla. L'equip femení del Club Pàdel Lloret continuarà una temporada més en la primera divisió de la demarcació de Girona. Les lloretenques han aconseguit la permanència en el que ha estat l'últim partit de la temporada. Va ser aquest cap de setmana en la disputa del play-off de permanència de la Federació Catalana de Pàdel davant del Figueres. El Pàdel Lloret es va desfer de les seves rivals per un contundent 3-0 que els va permetre guanyar l'eliminatòria i poder celebrar la permanència una temporada més en la primera divisió. D'altra banda, la lloretenca Aina Tuzón s'ha proclamat campiona d'Espanya amb la selecció de Catalunya en categoria infantil en el Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques de Voleibol. La cita es va disputar la setmana passada a Lugo. El combinat català es va imposar en la gran final davant de la Comunitat Valenciana. De nou, Aina Tuzón va poder formar part de la convocatòria com a reconeixement al gran nivell mostrat al llarg de tota la temporada. Una temporada en què també ha estat convocada en dues ocasions per la selecció espanyola sub-15. Per a la pròxima temporada, Aina Tuzón continuarà defensant els colors del Barça. Competirà en categoria cadet, iniciant una nova etapa en la seva formació esportiva. L'escoltem.
4: Aquestes últimes setmanes han estat molt especials per mi. Poder participar al Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques i guanyar-lo amb la selecció catalana ha estat una experiència increïble. Han estat uns dies que recordaré sempre, tant pel títol com per tot el que hem viscut com a equip. A més, fa pocs dies també vaig rebre una altra notícia que em va fer molta il·lusió. El CBV Barça ha decidit renovar la confiança en mi i la temporada vinent formaré part de l'equip cadet. Per mi és una oportunitat molt bonica per continuar aprenent, millorant i gaudint del voleibol en un club com el Barça.
3: Amb aquestes fites, la lloretenca continua consolidant-se com una de les jugadores amb més projecció de voleibol català. I un apunt final de natació. Joel Arredondo, del Club Natació Lloret, s'ha proclamat campió de Catalunya en la prova dels 100 metres papallona. Ha estat aquest cap de setmana en el Campionat de Catalunya Júnior disputat a Mataró. En total, l'entitat lloretenca va aconseguir 8 podis entre tots els seus representants. 4 d'aquests podis els va aconseguir Joel Arredondo. A banda de la primera posició, també va ser segon en els 50, 100 i 200 metres esquena. També va ser destacada l'actuació de Joel Abasi, subcampió en els 200 metres braça i tercer en els 50 i 100 metres braça. A més, Maria Gallart va ser segona en la prova dels 200 metres braça. A banda d'aquests podis, els membres del Club Natació Lloret van obtenir 16 rècords del club i un total de 14 finals, uns resultats que van situar el campionat entre els millors de la història fets pel Club Natació Lloret en categoria júnior.
2: La previsió meteorològica.
3: Moment per saber quina és la previsió meteorològica amb aquesta calor i de cara a les pròximes hores i dies. Xavier Segura, bon dia.
5: Bon dia. Continuem immersos en la segona onada de calor de l'estiu i, per tant, avui tornarà a ser un dia molt càlid. Màximes que aquí a Lloret tornaran a superar àmpliament els 30 graus, les més altes, les màximes cap a l'interior del municipi, i també amb xafogó que s'anirà accentuant, especialment quan entri la marinada a partir del migdia i durant la tarda. Amb sol, en general, sense matisos, calma absoluta, per tant, dia plàcid per aprofitar, però atenció, amb aquestes elevades temperatures que al prelitoral i a l'interior s'enfilaran entre els 37 i 41 graus a la majoria de comarques. Per tant, moltíssima calor i atenció perquè a partir de demà a la zona de la Selva i de fet diverses comarques catalanes estan en alerta vermella la màxima possible per aquest pic de l'onada de calor que sobretot tindrà lloc entre dimecres i dijous. Per tant, màxima precaució tant per les elevades temperatures com pel risc d'incendi, i serà llavors quan es rondaran o fins i tot es poden superar els 35 graus aquí a Lloret i els 40 graus a gran part del país, pel litoral interior i per sobre dels 42 o 43 graus a Ponent i a la Vall de l'Ebre. Déu-n'hi-do, i tot plegat amb nits de mal dormir, valors tropicals generalitzats i fins i tot mínimes tòrrides en diversos punts del territori. A partir de divendres i al cap de setmana el mercuri comença a recular lentament, però vaja, vindrem de tan amunt que poc ho notarem i les temperatures continuaran molt altes per les dates encara durant força dies, i tot plegat amb sol i sense pluja a la vista.
3: Gràcies, Xavier Segura, per la informació. Ara mateix 29 graus de temperatura a Lloret de Mar.
6: Més info a novaradiolloret.cat.
7: Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

Compreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bompreuesclat.com. Nova Ràdio Dret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: conmigo.
1: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Visites guiades a la ruta Indiana i a Can Font. Els dissabtes a les 10 del matí en català. Sortida des del Museu del Mar per conèixer el llegat indià del centre del municipi i que culmina amb una visita guiada a Can Font. Actualment, l'única casa d'indians municipal de tot Catalunya oberta al públic. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació i venda d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. La pel·lícula Sorda es projectarà demà dimecres al cicle de cinema La Fresca. La localització d'aquesta setmana són els Jardins de la Pau, al Parc de Can Xardó. Sota la direcció d'Eva Libertat, la pel·lícula narra la història de l'Àngela, una dona sorda que tindrà un fill amb l'Héctor. L'embaràs fa aflorar les seves pors davant de la maternitat i sobre com podrà comunicar-se amb la seva filla. L'arribada de la nena genera una crisi a la parella i porta l'Àngela a afrontar la criança en un món que no està fet per ella. La regidora de Cultura i Festes, Vereda López, ressalta la reflexió que hi ha al darrere del film.
4: Us convidem a anar a veure la pel·lícula Sorda, una pel·lícula emocionant, valenta i profundament humana. Explica la història d'una dona sorda que afronta el repte de la maternitat en una societat pensada majoritàriament per persones oients. És una història que ens parla d'amor, de comunicació, d'inclusió i de la importància d'entendre que hi ha moltes maneres de viure. Ens convida a posar-nos a la pell dels altres, a trencar prejudicis i a valorar la riquesa de la diversitat. Per tant, no us la perdeu, Sorda és una pel·lícula que emociona, que fa reflexionar i que deixa empremta. Us hi esperem a tothom.
3: Protagonitzada per Míriam Garlo i Álvaro Cervantes, Sorda ha estat premiada en diferents ocasions. Entre altres, ha guanyat com a millor pel·lícula, millor actriu, millor actor i premi del públic al Festival de Màlaga. A més, va rebre 7 nominacions als Premis Goya, entre les quals a millor pel·lícula. La projecció de Sorda es farà demà dimecres a les 10 de la nit als Jardins de la Pau, al Parc de Can Xardó. Com sempre, l'entrada és gratuïta.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: A l'estiu, Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom. Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Entre Hooper i Disno és el projecte fotogràfic que han impulsat un grup de lloretencs amb la voluntat de reivindicar l'autenticitat fotogràfica en persones reals i denunciar la invasió de la intel·ligència artificial. Es tracta d'un projecte sense ànim de lucre impulsat pel fotògraf Oscar Rotbach, que n'és el director. Admirador de les obres del pintor nord-americà Edward Hooper, en destaca el tractament de la llum, les figures solitàries i el misteri de les seves escenes. Unes obres que vincula la societat actual amb la irrupció de les xarxes socials i la intel·ligència artificial.
3: Va captar una mica l'estat anímic d'una societat nord-americana afectada per la Segona Guerra Mundial. Diuen que per això pintava la gent solitària, amb posat trist o pensatiu, i quan hi havia més d'un personatge a l'escena, no tenien contacte visual entre elles. No? He volgut buscar un cert paral·lelisme entre els personatges de les obres de Hooper i la societat actual, cada cop més fragmentada i menys empàtica amb les xarxes socials i, sobretot, la forta irrupció de la intel·ligència artificial en tots els àmbits, penso que creen persones més solitàries i cada cop amb menys habilitats per sociabilitzar-se.
2: Pel que fa a l'altre artista que inspira el projecte és el fotògraf francès Robert Disno, mestre de l'anomenada realitat inventada, que són escenes capturades de la vida quotidiana, però que en realitat estan acuradament preparades. Un aspecte que també està molt vinculat a la falsa realitat que mostra la gent avui en dia a les seves xarxes socials.
3: Ell va pensar allò que cada vegada és més habitual a la xarxa, inventar una realitat que no és certa o està clarament esbiaixada, on els protagonistes exigeixen una vida perfecta i feliç quan en realitat es senten soles i tristes. Tant Duanó, amb les seves imatges, com la comunicació actual a la xarxa, premia o valora com a art el fet de semblar espontani allò que està construït. Si es tracta d'art, no hi ha cap problema, però si això es trasllada a la nostra manera de donar-nos a conèixer, pot arribar a comportar una veritable frustració o desconfiança social entre nosaltres.
2: Per tant, el projecte combina la il·luminació o l'atmosfera de Cooper amb la tècnica de la realitat inventada de Disno per descriure si res canvia a una societat abocada a l'aïllament social. Tot plegat ambientat a Lloret de Mar.
3: Penso que Lloret té un potencial molt important a nivell de raconets pocs coneguts o llocs que hem passat un munt de vegades i no hi parem atenció. I a partir d'aquí vaig pensar, ostres, per què no creem un projecte creant imatges en aquests llocs, no? Per reivindicar-los o no? És un projecte que som creatius dins del món de la imatge de Lloret de Mar, tots som del poble i estem creant això amb un objectiu conjunt de crear-te Lloret de Mar. És a dir, per reivindicar una mica que Lloret de Mar és molt més que un destí turístic, no?
2: La proposta consisteix en crear un total de 17 fotografies i de moment en duen 9 amb la intenció d'acabar entre setembre i octubre. I la idea és crear una exposició itinerant amb la col·laboració de l'Ajuntament i també crear un calendari benèfic de cara al 2027. Pel projecte, Òscar Rotbach compta amb la col·laboració de Joan Romà Ortiz com a director artístic, Natàlia Romero com a estilista de vestuari, Pere Cabanyes per fer el making of de les fotografies per documentar que no estan fetes amb intel·ligència artificial, Ruth Seguel com a perruquera, Anna Pujol de modista, Toni Cendra per la pintura, l'ambientació i la preproducció i Jan Rotbach de tècnic d'il·luminació. A més, hi ha un grup de voluntaris que s'encarrega d'aconseguir l'atrezzo i el que no troben ho compren amb el finançament d'empreses col·laboradores que fan una aportació de 350 euros. Tota la informació es pot consultar a la pàgina web projectelloret.com.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
5: Carmona e Hijos. Exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
4: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Velvet.
1: Hi ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància. I una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu. Perquè avui la tecnologia no només connecta. Apropa ànimes. Esborra silencis. Ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. L'onada de calor afecta també els nostres hàbits alimentaris. Les altes temperatures poden provocar fatiga, pèrdua de gana i fins i tot deshidratació. És per això que els experts recomanen adaptar la dieta durant aquests dies de més calor. Escoltem Agnès Moretones, nutricionista lloretenca, que ens explica quins són els aliments més adequats i també com mantenir-nos hidratats.
4: Per fer així com quatre pautes, el que no pot faltar aquests dies que fa tanta calor, perquè ens hem d'hidratar, sobretot plats on hi hagi fruites i verdures, no? I us donaré alguns exemples, per exemple, de sopars que podeu fer aquests dies que fa calor, que poden ser ràpids i senzills. Un exemple seria una tortita, saps, d'aquestes de fer quan fem les fajitas? Uh-huh. I llavors aquí li ficaríem, això ja seria l'hidrat, i li podíem ficar una base d'hummus, que l'hummus és molt fàcil de fer, la base és el cigró, i llavors escorrem bé, li fiquem una miqueta de suc de llimona, oli, tajín, que és la pasta aquesta de sèsam, pebre al gust, ho triturem i ja tenim un hummus superràpid. Llavors això pot ser una base per la tortita, li podem ficar unes tires de pollastre i una miqueta d'albergínia o qualsevol verdura que vulgueu. Ho enrotllem i ja tindríem un sopar equilibrat, perquè aquí tenim la verdura, tenim la proteïna, tenim l'hidrat.
3: Tant el dinar com el sopar explica hi ha d'haver tres grups principals: l'hidrat, la proteïna i la verdura. Hem d'intentar, però, que l'hidrat, el que és la pasta i l'arròs, si pot ser integral, millor. Una altra idea de sopar fresc podria ser un gazpacho de cindre on l'ingredient principal seria el tomàquet, la cindre i unes fulles de menta. Un àpat que explica que ens hidratarà. Darrere es podria complementar també amb uns musclos al vapor i amb unes torradetes integrals.
4: Aprofitar sobretot per fer cremes de gazpacho, cremes de meló, cremes de cogombra, no, que aquí si li juntem amb algun iogurt i amb alguna altra fruita pot quedar molt refrescant. Sempre tenir, no, a vegades que ens pot salvar així de que anem ràpid, hem arribat tard o el que sigui, no, aquests dies d'estiu, tenir a la nostra despensa, doncs, una llauneta d'anxoves, de sardines, tenir sempre algun ou dur ja fet, saps? Llavors aquestes cosetes ens poden facilitar a l'hora de tenir un sopar, perquè la proteïna ja la tens, i llavors li fiques una miqueta d'algú de amanida, no? I amb una torradeta, i ja tens un sopar perfecte.
3: Per aquells i aquelles que al vespre no sigueu de menjar massa, la nutricionista recomana que almenys s'intenti menjar alguna cosa de proteïna, com podria ser ara un ou dur amb una amanida. Pel que fa als consells genèrics que hauríem de tenir en compte en l'àmbit nutricional, amb aquestes dues onades de calor que ja hem patit el que portem d'estiu, és important mantenir-se hidratat, fer tota mena d'amanides de fruita i també gelats casolans.
4: Per fer gelats, si voleu així us dono alguna idea, sempre va bé fruita, no? Per exemple, aquells plàtans que tens com més madurs o mango, no? El tallem petitet i ho congelem. I llavors, el dia que ens ve de gust fer el gelat seria agafar aquesta fruita congelada, afegir-li, doncs ja sigui iogurt, una llet de coco, mai triturem. I amb aquestes, amb dos, tres ingredients, podem tenir un gelat saludable, fresquet, i que no ens treu, doncs, d'això d'un berenar, per exemple, que podem fer.
3: Per acabar, Moretones aconsella deixar els processats per només un dia a la setmana i tirar més de plats fets a casa que no contindran ni tants greixos ni tampoc tants sucres afegits.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. La travessia popular de Lloret i Assús i Fossano celebra aquest cap de setmana la 40a edició, una xifra que consolida aquesta cita com una de les més tradicionals de l'estiu al municipi. Enguany, a més, l'organització retrà homenatge al fundador de la prova i Assús i Fossano, coincidint amb aquesta edició tan especial. Arribar a les 40 edicions és un motiu d'orgull per al Club Natació Lloret. Escoltem la presidenta del club, Olga Valls.
4: Home, doncs molt positivament, perquè pensant dels seus inicis, que es feia allò, una colla que va organitzar en Fossano per fer alguna cosa a mar, de sortir a nedar, i que havíem sigut 15, 20, 40, 50 persones, a la quantitat de gent que som ara i que ja per molts nedadors és una cita ja anual.
3: La travessia mantindrà el format habitual amb dues distàncies perquè hi pugui participar gent de diferents nivells.
4: Sí, hi ha el recorregut de 1.500 metres i el recorregut de 500. És ja per la gent que és capaç de nedar 1.500 metres, que cada vegada són més gent, i llavors per als que només volen nedar una mica o per nanos més petits, siguin del nostre club o no, que llavors naden aquests 500 metres i ja està, que és molt assequible per molta gent.
3: L'única novetat d'aquest any és el canvi d'horari. Per causes alienes al club, la prova principal s'avança mitja hora.
4: La sortida és en el passeig de Sa Caleta, on el passeig fa curva, diguem, per dir algun lloc a davant entre el Velamar i la Gijonenca. I aquest any sí que com per causes alienes al club, la sortida de la travessia de 1.500 serà a les 9, en comptes de les 9.30, i la de 500 a les 10.
3: Des del Club Natació Lloret confien que aquesta 40a edició torni a reunir centenars de participants.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Visites guiades a la ruta Indiana i a Can Font. Els dissabtes a les 10 del matí en català. Sortida des del Museu del Mar per conèixer el llegat indià del centre del municipi i que culmina amb una visita guiada a Can Font. Actualment, l'única casa d'indians municipal de tot Catalunya oberta al públic. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació i venda d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. Els joves d'entre 18 i 35 anys ja poden demanar els ajuts de la Generalitat per fer front al pagament del lloguer o del preu de cessió d'una habitació. Les subvencions, que poden anar dels 600 als 3.000 euros durant 2 anys, es poden tramitar a través de l'Oficina Local d'Habitatge de Lloret. Escoltem Alejandro Pérez, regidor d'Habitatge, per saber quins són els requisits que cal complir.
4: Doncs a tots aquells que tenen la residència legal a Catalunya, que estan empadronats a l'habitatge en el moment de fer la sol·licitud, que disposin d'una font regular d'ingressos, que reporti doncs unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 36.000, ser titular d'un contracte de lloguer o cessió d'ús d'habitatge de 750 euros al mes, un seguit de requisits que al final doncs el que mira és que aquelles persones que estan fent l'esforç, que tots sabem el que vol dir doncs a independitzar-se, no?, doncs que tinguin aquesta ajuda per poder arribar a final de mes d'una manera molt més digna i que doncs el lloguer no suposi un cost tan i tan important doncs per al dia a dia.
3: A més, només podran optar a aquesta subvenció les persones que ja visquin actualment en l'habitatge en si.
4: Has d'estar durant l'any, perquè al final aquest ajut que demanes tu és respecte a aquest any actual. I per tant, durant aquest any actual, els mesos que demanis aquesta ajuda, has d'estar ja amb un contracte de lloguer i poder notificar-ho d'aquesta manera. Llavors el que es fa és que es pagarà de manera retroactiva. Doncs en el cas de que compleixis els requisits, es podrà pagar de manera retroactiva tots els mesos que has demanat des de gener fins a finals d'any.
3: Pel que fa a la sol·licitud, heu de saber que es pot fer tant presencialment com també telemàticament.
4: Doncs es pot fer presencialment a l'oficina d'habitatge de Lloret de Mar, al carrer Torrentó 2224. També es pot fer a correus amb l'Orbe, que en aquest cas doncs tindria un cost econòmic, i també doncs es pot fer des de la pàgina web emplenant tot el certificat i emplenant tot el formulari.
3: El llistat de persones que reben l'ajuda es farà públic al cap de 6 mesos d'haver presentat la sol·licitud. En cas de no rebre resposta, s'entendrà que aquesta no ha estat acceptada. Pel que fa al pagament de les mensualitats, caldrà presentar la justificació del rebut del lloguer o cessió pagats un cop notificada la resolució de que s'ha aconseguit l'ajuda. Per a més informació, podeu dirigir-vos al portal digital de l'Ajuntament o acudir directament al Departament d'Habitatge de l'Ajuntament, que es troba al carrer del Torrentó, número 24.
2: Més info a novaradiolloret.cat. L'estil mediterrani, amb les tendències pop del moment.
5: Escoltes la fórmula musical.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educadora-educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

ha fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut, la teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
1: Notícies. Bona tarda, us parla Josep Altafulla. L'equip femení del Club Pàdel Lloret continuarà una temporada més en la primera divisió de la demarcació de Girona. Les lloretenques han aconseguit la permanència en el que ha estat l'últim partit de la temporada. Va ser aquest cap de setmana en la disputa del play-off de permanència de la Federació Catalana de Pàdel davant del Figueres. El Pàdel Lloret es va desfer de les seves rivals per un contundent 3-0 que els va permetre guanyar l'eliminatòria i poder celebrar la permanència una temporada més en la primera divisió. D'altra banda, la lloretenca Aina Tuzón s'ha proclamat campiona d'Espanya amb la selecció de Catalunya en categoria infantil en el Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques de Voleibol. La cita es va disputar la setmana passada a Lugo. El combinat català es va imposar en la gran final davant de la Comunitat Valenciana. De nou, Aina Tuzón va poder formar part de la convocatòria com a reconeixement al gran nivell mostrat al llarg de tota la temporada. Una temporada en què també ha estat convocada en dues ocasions per la selecció espanyola sub-15. Per a la pròxima temporada, Aina Tuzón continuarà defensant els colors del Barça. Competirà en categoria cadet, iniciant una nova etapa en la seva formació esportiva. L'escoltem.
2: Aquestes últimes setmanes han estat molt especials per mi. Poder participar al Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques i guanyar-lo amb la selecció catalana ha estat una experiència increïble. Han estat uns dies que recordaré sempre, tant pel títol com per tot el que hem viscut com a equip. A més, fa pocs dies també vaig rebre una altra notícia que em va fer molta il·lusió. El CBV Barça ha decidit renovar la confiança en mi i la temporada vinent formaré part de l'equip cadet. Per mi és una oportunitat molt única per continuar aprenent, millorant i gaudint del voleibol en un club com el Barça.
1: Amb aquestes fites, la lloretenca continua consolidant-se com una de les jugadores amb més projecció de voleibol català. I un apunt final de natació. Joel Arredondo, del Club Natació Lloret, s'ha proclamat campió de Catalunya en la prova dels 100 metres papallona. Ha estat aquest cap de setmana en el Campionat de Catalunya Júnior disputat a Mataró. En total, l'entitat lloretenca va aconseguir 8 podis entre tots els seus representants. 4 d'aquests podis els va aconseguir Joel Arredondo. A banda de la primera posició, també va ser segon en els 50, 100 i 200 metres esquena. També va ser destacada l'actuació de Joel Abasi, subcampió en els 200 metres braça i tercer en els 50 i 100 metres braça. A més, Maria Gallart va ser segona en la prova dels 200 metres braça. A banda d'aquests podis, els membres del Club Natació Lloret van obtenir 16 rècords del club i un total de 14 finals, uns resultats que van situar el campionat entre els millors de la història fets pel Club Natació Lloret en categoria júnior.
3: La previsió meteorològica.
1: Moment per saber quina és la previsió meteorològica amb aquesta calor i de cara a les pròximes hores i dies. Xavier Segura, bona tarda.
4: Bona tarda. Continuem immersos en la segona onada de calor de l'estiu i, per tant, avui tornarà a ser un dia molt càlid, màximes que aquí a Lloret tornaran a superar àmpliament els 30 graus, les més altes, les màximes cap a l'interior del municipi, i també amb xafogor que s'anirà accentuant, especialment quan entri la marinada a partir del migdia i durant la tarda. Amb sol, en general, sense matisos, calma absoluta, per tant, dia plàcid per aprofitar, però atenció, amb aquestes elevades temperatures que al prelitoral i a l'interior s'enfilaran entre els 37 i 41 graus a la majoria de comarques. Per tant, moltíssima calor i atenció perquè a partir de demà a la zona de la selva i de fet diverses comarques catalanes estan en alerta vermella la màxima possible per aquest pic de l'onada de calor que sobretot tindrà lloc entre dimecres i dijous. Per tant, màxima precaució tant per les elevades temperatures com pel risc d'incendi, i serà llavors quan es rondaran o fins i tot es poden superar els 35 graus aquí a Lloret i els 40 graus a gran part del país, pel litoral interior i per sobre dels 42 o 43 graus a Ponent i a la Vall de l'Ebre. Déu-n'hi-do, i tot plegat amb nits de mal dormir, valors tropicals generalitzats i fins i tot mínimes tòrrides en diversos punts del territori. A partir de divendres i al cap de setmana el mercuri comença a recular lentament, però vaja, vindrem de tan amunt que poc ho notarem, i les temperatures continuaran molt altes per les dates encara durant força dies, i tot plegat amb sol i sense pluja a la vista.
1: Gràcies, Xavier Segura, per la informació. Ara mateix, 29 graus de temperatura a Lloret de Mar.
3: Més info a novaradiolloret.cat. Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes, esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. La pel·lícula Sorda es projectarà demà dimecres al cicle de cinema La Fresca. La localització d'aquesta setmana són els Jardins de la Pau, al parc de Can Xardó. Sota la direcció d'Eva Libertat, la pel·lícula narra la història de l'Àngela, una dona sorda que tindrà un fill amb l'Héctor. L'embaràs fa aflorar les seves pors davant de la maternitat i sobre com podrà comunicar-se amb la seva filla. L'arribada de la nena genera una crisi a la parella i porta l'Àngela a afrontar la criança en un món que no està fet per ella. La regidora de Cultura i Festes, Vereda López, ressalta la reflexió que hi ha al darrere del film.
4: Us convidem a anar a veure la pel·lícula Sorda, una pel·lícula emocionant, valenta i profundament humana. Explica la història d'una dona sorda que afronta el repte de la maternitat en una societat pensada majoritàriament per persones oients. És una història que ens parla d'amor, de comunicació, d'inclusió i de la importància d'entendre que hi ha moltes maneres de viure. Ens convida a posar-nos a la pell dels altres, a trencar prejudicis i a valorar la riquesa de la diversitat. Per tant, no us la perdeu, Sorda és una pel·lícula que emociona, que fa reflexionar i que deixa empremta. Us hi esperem a tothom.
3: Protagonitzada per Míriam Garlo i Álvaro Cervantes, Sorda ha estat premiada en diferents ocasions. Entre altres, ha guanyat com a millor pel·lícula, millor actriu, millor actor i premi del públic al Festival de Màlaga. A més, va rebre 7 nominacions als Premis Goya, entre les quals a millor pel·lícula. La projecció de Sorda es farà demà dimecres a les 10 de la nit als Jardins de la Pau, al parc de Can Xardó. Com sempre, l'entrada és gratuïta.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
7: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
6: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
5: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: A l'estiu, Nova Ràdio Lloret.
2: Seguim el teu ritme.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut, la teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. Entre Hooper i Disno és el projecte fotogràfic que han impulsat un grup de lloretencs amb la voluntat de reivindicar l'autenticitat fotogràfica en persones reals i denunciar la invasió de la intel·ligència artificial. Es tracta d'un projecte sense ànim de lucre impulsat pel fotògraf Oscar Rotbach, que n'és el director. Admirador de les obres del pintor nord-americà Edward Hooper, en destaca el tractament de la llum, les figures solitàries i el misteri de les seves escenes, unes obres que vincula la societat actual amb la irrupció de les xarxes socials i la intel·ligència artificial.
3: Va captar una mica l'estat anímic d'una societat nord-americana afectada per la Segona Guerra Mundial. Diuen que per això pintava la gent solitària, amb posat trist o pensatiu, i quan hi havia més d'un personatge a l'escena no tenien contacte visual entre elles. No? He volgut buscar un cert paral·lelisme entre els personatges de les obres de Hooper i la societat actual, cada cop més fragmentada i menys empàtica amb les xarxes socials i, sobretot, la forta irrupció de la intel·ligència artificial en tots els àmbits, penso que creen persones més solitàries i cada cop amb menys habilitats per sociabilitzar-se.
2: Pel que fa a l'altre artista que inspira el projecte és el fotògraf francès Robert Disno, mestre de l'anomenada realitat inventada, que són escenes capturades de la vida quotidiana, però que en realitat estan acuradament preparades. Un aspecte que també està molt vinculat a la falsa realitat que mostra la gent avui en dia a les seves xarxes socials.
3: Ell va pensar allò que cada vegada és més habitual a la xarxa, inventar una realitat que no és certa o està clarament esbiaixada, on els protagonistes exigeixen una vida perfecta i feliç quan en realitat es senten soles i tristes. Tant Duanó, amb les seves imatges, com la comunicació actual a la xarxa, premia o valora com a art el fet de semblar espontani allò que està construït. Si es tracta d'art, no hi ha cap problema, però si això es trasllada a la nostra manera de donar-nos a conèixer, pot arribar a comportar una veritable frustració o desconfiança social entre nosaltres.
2: Per tant, el projecte combina la il·luminació o l'atmosfera de Cooper amb la tècnica de la realitat inventada de Disno per descriure si res canvia a una societat abocada a l'aïllament social. Tot plegat ambientat a Lloret de Mar.
3: Penso que Lloret té un potencial molt important a nivell de raconets pocs coneguts o llocs que hem passat un munt de vegades i no hi parem atenció. I a partir d'aquí vaig pensar, ostres, per què no creem un projecte creant imatges en aquests llocs, no? Per reivindicar-los o no? És un projecte que som creatius dins del món de la imatge de Lloret de Mar, tots som del poble i estem creant això amb un objectiu conjunt de crear-te Lloret de Mar. És a dir, per reivindicar una mica que Lloret de Mar és molt més que un destí turístic, no?
2: La proposta consisteix en crear un total de 17 fotografies i de moment en duen 9 amb la intenció d'acabar entre setembre i octubre. I la idea és crear una exposició itinerant amb la col·laboració de l'Ajuntament i també crear un calendari benèfic de cara al 2027. Pel projecte, Òscar Rotbach compta amb la col·laboració de Joan Romà Ortiz com a director artístic, Natàlia Romero com a estilista de vestuari, Pere Cabanyes per fer el making of de les fotografies per documentar que no estan fetes amb intel·ligència artificial, Ruth Seguel com a perruquera, Anna Pujol de modista, Toni Cendra per la pintura, l'ambientació i la preproducció i Jan Rotbach de tècnic d'il·luminació. A més, hi ha un grup de voluntaris que s'encarrega d'aconseguir l'atrezzo i el que no troben ho compren amb el finançament d'empreses col·laboradores que fan una aportació de 350 euros. Tota la informació es pot consultar a la pàgina web projectelloret.com.
1: Més info a novaradiolloret.cat. Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes. Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny i per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network, allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Visites guiades a la ruta Indiana i a Can Font. Els dissabtes a les 10 del matí en català. Sortida des del Museu del Mar per conèixer el llegat indià del centre del municipi i que culmina amb una visita guiada a Can Font. Actualment, l'única casa d'indians municipal de tot Catalunya oberta al públic. Es recomana reserva prèvia, ja que les places són limitades. Informació i venda d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 36 44 54.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: Notícies.
3: Bona tarda. Us parla Mar Vilamajor. L'onada de calor afecta també els nostres hàbits alimentaris. Les altes temperatures poden provocar fatiga, pèrdua de gana i fins i tot deshidratació. És per això que els experts recomanen adaptar la dieta durant aquests dies de més calor. Escoltem Agnès Moretones, nutricionista lloretenca, que ens explica quins són els aliments més adequats i també com mantenir-nos hidratats.
4: Per fer així com quatre pautes, el que no pot faltar aquests dies que fa tanta calor, perquè ens hem d'hidratar, sobretot plats on hi hagi fruites i verdures, no? I us donaré alguns exemples, per exemple, de sopars que podeu fer aquests dies que fa calor, que poden ser ràpids i senzills. Un exemple seria una tortita, saps, d'aquestes de fer quan fem les fajites? Uh-huh. I llavors aquí li ficaríem, això ja seria l'hidrat, i li podíem ficar una base d'hummus, que l'hummus és molt fàcil de fer, la base és el cigró, i llavors escorrem bé, li fiquem una miqueta de suc de llimona, oli, tajín, que és la pasta aquesta de sèsam, pebre al gust, ho triturem i ja tenim un hummus superràpid. Llavors això pot ser una base per la tortita, li podem ficar unes tires de pollastre i una miqueta d'albergínia o qualsevol verdura que vulgueu. Ho enrotllem i ja tindríem un sopar equilibrat, perquè aquí tenim la verdura, tenim la proteïna, tenim l'hidrat.
3: Tant el dinar com el sopar explica que hi ha d'haver tres grups principals: l'hidrat, la proteïna i la verdura. Hem d'intentar, però, que l'hidrat, el que és la pasta i l'arròs, si pot ser integral, millor. Una altra idea de sopar fresc podria ser un gazpacho de cindre on l'ingredient principal seria el tomàquet, la cindre i unes fulles de menta. Un àpat que explica que ens hidratarà. Darrere es podria complementar també amb uns musclos al vapor i amb unes torradetes integrals.
4: Aprofitar sobretot per fer això, no, cremes de gazpacho, cremes de meló, cremes de cogombra, no, que aquí si li juntem amb algun iogurt i amb alguna altra fruita pot quedar molt refrescant. Sempre tenir, no, a vegades que ens pot salvar així de que anem ràpid, hem arribat tard o el que sigui, no, aquests dies d'estiu, tenir a la nostra despensa, doncs, una llauneta d'anxoves, de sardines, tenir sempre algun ou dur ja fet, saps? Llavors aquestes cosetes ens poden facilitar a l'hora de tenir un sopar, perquè la proteïna ja la tens, i llavors hi fiques una miqueta d'alguna amanida, no? I amb una torradeta, i ja tens un sopar perfecte.
3: Per aquells i aquelles que al vespre no sigueu de menjar massa, la nutricionista recomana que almenys s'intenti menjar alguna cosa de proteïna, com podria ser ara un ou dur amb una amanida. Pel que fa als consells genèrics que hauríem de tenir en compte en l'àmbit nutricional, amb aquestes dues onades de calor que ja hem patit el que portem d'estiu, és important mantenir-se hidratat, fer tota mena d'amanides de fruita i també gelats casolans.
4: Per fer gelats, si voleu així us dono alguna idea, sempre va bé fruita, no? Per exemple, aquells plàtans que tens com més madurs o mango, no? El tallem petitet i ho congelem. I llavors, el dia que ens ve de gust fer el gelat seria agafar aquesta fruita congelada, afegir-li, doncs ja sigui iogurt, una llet de coco, mai triturem. I amb aquestes, amb dos o tres ingredients, podem tenir un gelat saludable, fresquet, i que no ens treu, doncs, d'això d'un berenar, per exemple, que podem fer.
3: Per acabar, Moretones aconsella deixar els processats per només un dia a la setmana i tirar més de plats fets a casa que no contindran ni tants greixos ni tampoc tants sucres afegits.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça d'educador social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 13 de juliol, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia a lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: Nova Ràdio Lloret.
4: Enjoy this trip.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

fils invisibles que el temps no trenca. I un dia, sense buscar-ho, una veu travessa la distància i una mirada torna a trobar-te. El cor reconeix allò que sempre ha estat seu, perquè avui la tecnologia no només connecta, apropa ànimes.

Esborra silencis, ens retorna allò que semblava lluny. I per fer-ho possible cal algú que sempre hi sigui. Fitel Network. Allà on siguis, està amb tu. La fibra òptica i tecnologia mòbil a Lloret de Mar.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit. Notícies.
2: Bona nit. Us parla Mar Vilamajor. La travessia popular de Lloret i Assús i Fossano celebra aquest cap de setmana la 40a edició, una xifra que consolida aquesta cita com una de les més tradicionals de l'estiu al municipi. Enguany, a més, l'organització retrà homenatge al fundador de la prova i Assús i Fossano, coincidint amb aquesta edició tan especial. Arribar a les 40 edicions és un motiu d'orgull per al Club Natació Lloret. Escoltem la presidenta del club, Olga Valls.
3: Home, doncs molt positivament, perquè pensant dels seus inicis, que es feia jo una colla que va organitzar en Fossano per fer alguna cosa a mar, de sortir a nedar, i que havíem sigut 15, 20, 40, 50 persones, a la quantitat de gent que som ara, i que ja per molts nedadors és una cita ja anual.
2: La travessia mantindrà el format habitual amb dues distàncies perquè hi pugui participar gent de diferents nivells.
3: Sí, hi ha el recorregut de 1.500 metres i el recorregut de 500. Ja per la gent que és capaç de nedar 1.500 metres, que cada vegada són més gent, i llavors per als que només volen nedar una mica o per nanos més petits, siguin del nostre club o no, que llavors naden aquests 500 metres i ja està, que és molt assequible per molta gent.
2: L'única novetat d'aquest any és el canvi d'horari. Per causes alienes al club, la prova principal s'avança mitja hora.
3: La sortida és en el passeig de Sa Caleta, on el passeig fa curva, diguem, per dir algun lloc a davant entre el Velamar i la Gijonenca. I aquest any sí que com per causes alienes al club, la sortida de la travessia de 1.500 serà a les 9, en comptes de les 9.30, i la de 500 a les 10.
2: Des del Club Natació Lloret confien que aquesta 40a edició torni a reunir centenars de participants.
4: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit. Notícies.
2: Bona nit. Us parla Mar Vilamajor. Els joves d'entre 18 i 35 anys ja poden demanar els ajuts de la Generalitat per fer front al pagament del lloguer o del preu de cessió d'una habitació. Les subvencions, que poden anar dels 600 als 3.000 euros durant 2 anys, es poden tramitar a través de l'Oficina Local d'Habitatge de Lloret. Escoltem Alejandro Pérez, regidor d'Habitatge, per saber quins són els requisits que cal complir.
3: Doncs a tots aquells que tenen la residència legal a Catalunya, que estan empadronats a l'habitatge en el moment de fer la sol·licitud, que disposin d'una font regular d'ingressos, que reporti doncs unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 36.000, ser titular d'un contracte de lloguer o cessió d'ús d'habitatge de 750 euros al mes, un seguit de requisits que al final doncs el que mira és que aquelles persones que estan fent l'esforç, que tots sabem el que vol dir doncs independitzar-se, no?, doncs que tinguin aquesta ajuda per poder arribar a final de mes d'una manera molt més digna i que doncs el lloguer no suposi un cost tan i tan important doncs per al dia a dia.
2: A més, només podran optar a aquesta subvenció les persones que ja visquin actualment en l'habitatge en si.
3: Has d'estar durant l'any, perquè al final aquest ajut que demanes tu és respecte a aquest any actual. I per tant, durant aquest any actual, els mesos que demanis aquesta ajuda, has d'estar ja amb un contracte de lloguer i poder notificar-ho d'aquesta manera. Llavors el que es fa és que es pagarà de manera retroactiva. Doncs en el cas de que compleixis els requisits, es podrà pagar de manera retroactiva tots els mesos que has demanat des de gener fins a finals d'any.
2: Pel que fa a la sol·licitud, heu de saber que es pot fer tant presencialment com també telemàticament.
3: Doncs es pot fer presencialment a l'oficina d'habitatge de Lloret de Mar, al carrer Torrentó 2224. També es pot fer a correus amb l'Orbe, que en aquest cas doncs tindria un cost econòmic, i també doncs es pot fer des de la pàgina web emplenant tot el certificat i emplenant tot el formulari.
2: El llistat de persones que reben l'ajuda es farà públic al cap de 6 mesos d'haver presentat la sol·licitud. En cas de no rebre resposta, s'entendrà que aquesta no ha estat acceptada. Pel que fa al pagament de les mensualitats, caldrà presentar la justificació del rebut del lloguer o cessió pagats un cop notificada la resolució de que s'ha aconseguit l'ajuda. Per a més informació, podeu dirigir-vos al portal digital de l'Ajuntament o acudir directament al Departament d'Habitatge de l'Ajuntament, que es troba al carrer del Torrentó, número 24.
4: Més info a novaradiolloret.cat.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Josep Altafulla. L'equip femení del Club Pàdel Lloret continuarà una temporada més en la primera divisió de la demarcació de Girona. Les lloretenques han aconseguit la permanència en el que ha estat l'últim partit de la temporada. Va ser aquest cap de setmana en la disputa del play-off de permanència de la Federació Catalana de Pàdel davant del Figueres. El Pàdel Lloret es va desfer de les seves rivals per un contundent 3-0 que els va permetre guanyar l'eliminatòria i poder celebrar la permanència una temporada més en la primera divisió. D'altra banda, la lloretenca Aina Tuzón s'ha proclamat campiona d'Espanya amb la selecció de Catalunya en categoria infantil en el Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques de Voleibol. La cita es va disputar la setmana passada a Lugo. El combinat català es va imposar en la gran final davant de la Comunitat Valenciana. De nou, Aina Tuzón va poder formar part de la convocatòria com a reconeixement al gran nivell mostrat al llarg de tota la temporada. Una temporada en què també ha estat convocada en dues ocasions per la selecció espanyola sub-15. Per a la pròxima temporada, Aina Tuzón continuarà defensant els colors del Barça. Competirà en categoria cadet, iniciant una nova etapa en la seva formació esportiva. L'escoltem.
4: Aquestes últimes setmanes han estat molt especials per mi. Poder participar al Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques i guanyar-lo amb la selecció catalana ha estat una experiència increïble. Han estat uns dies que recordaré sempre, tant pel títol com per tot el que hem viscut com a equip. A més, fa pocs dies també vaig rebre una altra notícia que em va fer molta il·lusió. El CBV Barça ha decidit renovar la confiança en mi i la temporada vinent formaré part de l'equip cadet. Per mi és una oportunitat molt bonica per continuar aprenent, millorant i gaudint del voleibol en un club com el Barça.
3: Amb aquestes fites, la lloretenca continua consolidant-se com una de les jugadores amb més projecció de voleibol català. I un apunt final de natació. Joel Arredondo, del Club Natació Lloret, s'ha proclamat campió de Catalunya en la prova dels 100 metres papallona. Ha estat aquest cap de setmana en el Campionat de Catalunya Júnior disputat a Mataró. En total, l'entitat lloretenca va aconseguir 8 podis entre tots els seus representants. 4 d'aquests podis els va aconseguir Joel Arredondo. A banda de la primera posició, també va ser segon en els 50, 100 i 200 metres esquena. També va ser destacada l'actuació de Joel Abasi, subcampió en els 200 metres braça i tercer en els 50 i 100 metres braça. A més, Maria Gallart va ser segona en la prova dels 200 metres braça. A banda d'aquests podis, els membres del Club Natació Lloret van obtenir 16 rècords del club i un total de 14 finals, uns resultats que van situar el campionat entre els millors de la història fets pel Club Natació Lloret en categoria júnior.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom. Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
1: Notícies.
2: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. Entre Hooper i Disno és el projecte fotogràfic que han impulsat un grup de lloretencs amb la voluntat de reivindicar l'autenticitat fotogràfica en persones reals i denunciar la invasió de la intel·ligència artificial. Es tracta d'un projecte sense ànim de lucre impulsat pel fotògraf Oscar Rotbach, que n'és el director. Admirador de les obres del pintor nord-americà Edward Hooper, en destaca el tractament de la llum, les figures solitàries i el misteri de les seves escenes. Unes obres que vincula la societat actual amb la irrupció de les xarxes socials i la intel·ligència artificial.
3: Va captar una mica l'estat anímic d'una societat nord-americana afectada per la Segona Guerra Mundial. Diuen que per això pintava la gent solitària, amb posat trist o pensatiu, i quan hi havia més d'un personatge a l'escena, no tenien contacte visual entre elles. No? He volgut buscar un cert paral·lelisme entre els personatges de les obres de Hooper i la societat actual, cada cop més fragmentada i menys empàtica amb les xarxes socials i, sobretot, la forta irrupció de la intel·ligència artificial en tots els àmbits, penso que creen persones més solitàries i cada cop amb menys habilitats per sociabilitzar-se.
2: Pel que fa a l'altre artista que inspira el projecte és el fotògraf francès Robert Disno, mestre de l'anomenada realitat inventada, que són escenes capturades de la vida quotidiana, però que en realitat estan acuradament preparades. Un aspecte que també està molt vinculat a la falsa realitat que mostra la gent avui en dia a les seves xarxes socials.
3: Ell va pensar allò que cada vegada és més habitual a la xarxa, inventar una realitat que no és certa o està clarament esbiaixada, on els protagonistes exigeixen una vida perfecta i feliç quan en realitat es senten soles i tristes. Tant Duanó, amb les seves imatges, com la comunicació actual a la xarxa, premia o valora com a art el fet de semblar espontani allò que està construït. Si es tracta d'art, no hi ha cap problema. Però si això es trasllada a la nostra manera de donar-nos a conèixer, pot arribar a comportar una veritable frustració o desconfiança social entre nosaltres.
2: Per tant, el projecte combina la il·luminació o l'atmosfera de Cooper amb la tècnica de la realitat inventada de Disno per descriure si res canvia a una societat abocada a l'aïllament social. Tot plegat ambientat a Lloret de Mar.
3: Penso que Lloret té un potencial molt important a nivell de raconets pocs coneguts o llocs que hem passat un munt de vegades i no hi parem atenció. I a partir d'aquí vaig pensar, ostres, per què no creem un projecte creant imatges en aquests llocs, no? Per reivindicar-los o no? És un projecte que som creatius dins del món de la imatge de Lloret de Mar, tots som del poble i estem creant això amb un objectiu conjunt de crear-te Lloret de Mar. És a dir, per reivindicar una mica que Lloret de Mar és molt més que un destí turístic, no?
2: La proposta consisteix en crear un total de 17 fotografies i de moment en duen 9 amb la intenció d'acabar entre setembre i octubre. I la idea és crear una exposició itinerant amb la col·laboració de l'Ajuntament i també crear un calendari benèfic de cara al 2027. Pel projecte, Òscar Rotbach compta amb la col·laboració de Joan Romà Ortiz com a director artístic, Natàlia Romero com a estilista de vestuari, Pere Cabanyes per fer el making of de les fotografies per documentar que no estan fetes amb intel·ligència artificial, Ruth Seguel com a perruquera, Anna Pujol de modista, Toni Cendra per la pintura, l'ambientació i la preproducció i Jan Rotbach de tècnic d'il·luminació. A més, hi ha un grup de voluntaris que s'encarrega d'aconseguir l'atrezzo i el que no troben ho compren amb el finançament d'empreses col·laboradores que fan una aportació de 350 euros. Tota la informació es pot consultar a la pàgina web projectelloret.com.
1: Més info a novaradiolloret.cat.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret. A Nova Ràdio Lloret.

0: Música nit, la música dels teus somnis.
1: Les cançons per somiar. Per somiar.

Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.